ate ka rihlanguti va nikete nganga yi famba vhele va hlongola va ku hayi kona famba wena hi tirhini vhele u tirhile a ku hayi mina loko

rini qingo ra vhorile ku rini kambe swi komba vangari kumekeni right swi endla hi ndlela leyi swi ta kota ku va swi olovela kambe hi ta va ku kota ku twa ku va hi khomele yini va ri ku humelela yini ku endleka yini alright okay.

0: si abafambi baba kha va tlhelela eka va xiphorisa va fika va vulavula na vona va va kombisa ku ingaku kuna leswi nga ku ndlekeni kambe va va byela leswaku va nga humesi vito ra vona va xiphorisa va ta va kha va swi vona ku ri va swi endlisa ku yini ku va va kha va heta va pfuna kokwani hi ku a hi munhu lontsongo naswona va ta swi tiva leswaku swa ndleka va na ku chavisiwa loko ku va ku kha ku ri kona ku ze kokwani va nga heti va va kha va lava ku vulavula ntiyiso va kona vakokwani himpela lava nga ku xanisiweni hi timhaka ta swa masangu kambe va nga lavi ku vula ntiyiso a ku ri mhana Sibongile kusuka ka mboka ta khensi swinene mhana Sibongile hlayisekani 060-875-942 ra n'wina vonelo hi va ri tshamise ku yini va pfunisa ku yini kokwani tanihiloko va va kha va ri eka xiyimo xa ku fana lexiwani va kona lava vaka va kha va ri ka swona kambe va chavaka ku va va kha va humela ehandle ku fana na vona kokwani loko a swi nga vonangi hi makhelwani swa tikomba ku ri a swi ta swi nga zangi na ku va swi kha swi humela ehandle kumbe munhu a kota ku va a kha a lava ku va pfuna hi ndlela leyi swi nga koti ku pfuneka mi nga ri va ri mingisela va kha va hlamusela kokwani i munhu loyi vo ka va nga vangi na nkateko wa ku va kha va va na swihlangi leswi nga swa vona ku ze va heta va va kha va tiya na ku va va kha va ya teka n'wana wa vasisi wa vona loko sisi wa vona va va va kha va hundza emisaveni kambe ka nkarhi wa sweswiwani swi tikomba ku ri yena a va ku a kha a kota ku va a kha a xanisa kokwani nkarhi wa sweswiwani hi va pfuna pfuna xinjhani
1: leyi va matiko va sesa vanhu.